0: Interferències Dance. Interferències Dance. Interferències Dance.
1: Arrancamos con todo.